0: ¿Quieres disfrutar de la moto de tus sueños? Deja de soñar despierto. Leonard Motor, une diseño, presencia y actitud. Motos con personalidad para gente que no pide permiso. Descubre toda la gama en calle Germans 2 y Cudina 35, cerca estación del tren Mataró. Teléfono 93-757-6101. Busca tu concesionario más cercano en leonardmotors.com. Per al teu benestar i qualitat de vida, espai ànima, salut i benestar. Massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes. Nova etapa, més ànima que mai. Servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró. Al costat pàrquing Plaça de les Tereses. Telèfon 615-87-1736 o entra a espaiànima.com. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona.
1: Vamos a por ese tercer sencillo de un álbum maravilloso de Coldplay. Creo que fue el que realmente lo consolidó a nivel internacional a la banda de Chris Martin. Trouble. Una canción que habla, que gira en torno a pedir perdón por haber actuado mal y lastimado a una persona querida de forma involuntaria.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
3: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Bon Amor FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Esto es lo que más suena.
6: You look like someone I know.
7: Son la número uno.
6: Never gonna let me go. I know you're gonna call me crazy. It's not the first time I call.
7: Los temas más radiados.
4: Bon Amor FM.

Coneix Salvaviu, restaurant de cuina mediterrània amb tocs de cuina catalana. Menú de migdia de dilluns a diumenge. Ideal per dinars de negoci i celebracions. Cuina oberta de dilluns a diumenge de 1 de la tarda a 10 de la nit ininterrompudament. 2 hores d'aparcament gratuït al nostre pàrquing. Restaurant El Badiu, ubicat a l'hotel Badalona Tower. Avinguda Navarra 6, Badalona. Reserves al 686 51 63 10.

0: de la moto dels teus somnis? Deixa de somiar despert. Leonard Motor uneix disseny, presència i actitud. Motos amb personalitat per gent que no demana permís. Descobreix tota la gamma al carrer Germans Tossi Codina 35, a prop estació del tren Mataró. Telèfon 93 757 6101. Busca el teu concessionari més proper a leonardmotors.com. Fronda, centre de jardineria, ha inaugurat. Ha arribat al Maresme amb el seu nou centre a Cabrera de Mar. Més de 50 anys al sector. Un gran espai on trobar inspiracions, idees i noves sensacions que voldràs tenir a la teva llar. Jardineria, floristeria, decoració, mascotes i restauració amb vistes al mar. Fronda, centre de jardineria, a la mateixa carretera Nacional 2, al costat de Quadis, Cabrera de Mar. Més informació a fronda.com. Una experiència que hasta descubrí.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes.
2: Llámanos
1: y anúnciate ahora.
3: Una Mar FM.
4: Lo mejor de aquí y de hoy.
5: Solo números uno.
3: Una Mar FM.

0: Conforama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Ati Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
4: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
5: Llévanos donde quieras. Escúchanos desde tu móvil en cualquiera de las aplicaciones más importantes de radios.
6: Esto es Onamar.

0: son las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
0: De que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
2: Onamar FM.
3: Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somnis. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Properties, a les Galeries Rubí. Carrer Francesc Macià 46, Rubí. Telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Call me back. Call me back when you get this, okay? I love you and I miss you so much.
1: Son las 7. Las 7.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somnis. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Properties, a les Galeries Rubí. Carrer Francesc Macià 46, Rubí. Telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com.
4: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fàbregas.info.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
5: Ona Mar FM. Este weekend. Fiesta. Este weekend. Ona

Sioda. Tardeo Super Hits 80s 90s. Vine a recordar i ballar amb nosaltres la millor música dels 80s i 90s de la mà de DJ Pascali. Proper diumenge, 17 de maig, des de les 5 de la tarda i fins a les 11, a Sala Estraperlo, carrer Isidre Nonell 9, Can Ribó, Badalona. Aconsegueix la teva anticipada a estraperlo.club, perquè els diumenges ja no seran avorrits.

que costa d'actualitzar, o bé, per exemple, des del podcast d'Apple Podcast, Edit Podcast, o des d'iVox. Jordi Casas House, per a tots aquests i aquelles que ara mateix escolteu la ràdio a través de l'FM, que és el sistema normal per escoltar la ràdio. Per exemple, el Ripollès,

alguna cosa, o, per exemple, també des del Baix Llobregat, el Vallès, Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana,

daurada. Molt bé, res, avui començarem el programa amb una cançó que és la cançó del Jordi Casas House. Una cançó que ha fet el Xema de Vic, que es diu Josep Maria, Josep Maria. I, bueno, li va molt això de fer coses amb intel·ligència artificial. Ull, perquè això de la intel·ligència artificial és molt divertit, però atenció. Veureu que cada vegada les coses estan més aconseguides. Què vol dir? Doncs que perilla molt cert tipus de feina. Bé, us parla un robot.

Molt bé, senyor Jordi Casas, House i Hit Parades. Aviam si en algun moment entreus, encara que sigui amb una veu amb off, així, o fent un jingle. Jordi Casas...

també a través dels podcasts de iVoox, Apple Podcasts i també Spotify.

Esteu conduint a casa, treballant, preparats per a sortir, així una miqueta de festuqui o fent el que estigueu fent. Esteu escoltant per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també en línia i en format podcast, el Jordi Casas House, un programa que sona des de finals dels anys 90. Eren Shermanology amb una cançó que segurament els més grandets i grandetes us sonarà. Un tema de Cypress Hill que es deia Insane in the Brain i que ara titula

inauguració de Tardeo Superhits 80s 90s. Vine a recordar i ballar amb nosaltres la millor música dels 80s i 90s de la mà de DJ Pascali. Proper diumenge, 17 de maig, des de les 5 de la tarda i fins a les 11, a Sala Estraperlo, carrer Isidre Nonell 9, Can Ribó, Badalona. Aconsegueix la teva anticipada a estraperlo.club, perquè els diumenges ja no seran avorrits. Just dropping 20 millimeters and my hand needs cropping. Clopping and bopping, the beat is just dropping 20 millimeters.